Senyora, l'hora de prèmia. Qui serà campió de corredors en terra i els campions de desert? Una marina d'arquet caracteritza una alça única. Super News.